0: este Hoy por Hoy de martes 25 de agosto vamos a tener música en directo, será a partir de las 10 de la mañana, con Edmundo Ignacio, que es el cantante portugués que ha puesto la sintonía, una de las sintonías de este verano. Vamos a aprovechar que el verano va terminando para ponerle un poco de música a esta recta final del verano. 7 y 20, 6 y 20 en Canarias.
1: Hoy por Hoy Maestrat.
2: Bon dia des de Ser Maestrat, dimarts 25 d'agost del 2026 i amb aquesta previsió de l'oratge.
3: L'oratge.
2: 31 graus de màxima i 21 de mínima, amb vent de l'est a 15 km hora, que serà del sud en les hores centrals i tancarà la jornada bufant del noroest en força 5. Continua l'índex ultravioleta a nivell 7 i serà una jornada pràcticament solellada amb algun interval nuvolós durant la vesprada, que podria fer del matí de demà algo inestable. 25 d'agost es complís com a efemèlide justet un mes de l'incendi forestal de la Vall d'Uixó, que va tindre en vila a nombrosos municipis de la Serra d'Espadà. Un incendi que cal recordar que un mes després encara no està declarat de manera oficial com a extingit del tot. I mentre tot això passa, tota la preocupació i el focus està també en les terres de l'Alto Palància i en ese incendi de Segorbe, i sobretot quan va arribar a la localitat de Gàtova, que, com saben, ha arribat a estar evacuada i confinada.
4: Estamos desolados en Gàtova. O sea, se nos ha quemado nuestro pulmón. Al final nosotros, los que somos de aquí, hemos nacido aquí, vivimos aquí, hemos venido aquí, veraneamos aquí. Todos, en general, sentimos esto como parte de nuestra vida y de nuestra historia, de nuestra esencia. Y nos duele mucho, porque ahora mismo tú te asomas y lo que ves es negro en el pueblo y eso pues nos va a costar. Por lo menos no tenemos que lamentar vidas humanas, ¿no? Yo me escudo un poco en esto. Y en que lo demás, bueno, pues paciencia y tiempo, volveremos a recuperarnos como ya nos recuperamos del incendio del 91 y del 2017.
2: Ha anat millorant el tema d'este incendi, que ahir per el matí encara acaparava nombrosos efectius tant de les diputacions de Castelló com de València. Saben que el municipi de Gàtova pertanyia a la província de Castelló fins a l'any 1995, en què va passar a ser de la província de València. I al marge d'això, molta festa, que ara de seguida repassem en este informatiu d'avui dimarts 25 d'agost. Encara continua el dol a 20 hores per la mort de Pepe Palacios, referent del socialisme i de la cultura local. La ciutat, la de 20 hores, que s'acomiadava el passat divendres d'una de les personalitats públiques que ha estat més influent en les darreres dècades. José Manuel Palacios Bover, conegut popularment com a Pepe Palacios, i que moria als 81 anys. Actual president de l'agrupació local del PSPB-PSOE, Palacios deixa una profunda empremta tant en la governança institucional com en el camp de la comunicació, la literatura i la preservació de la memòria col·lectiva. Fill de la localitat del Baix Maestrat, la seva carrera en el servei públic va arrencar amb la recuperació de la democràcia municipal a l'any 1979. Durant 16 anys consecutius, fins al 1995, va formar part de la Corporació Municipal Socialista encapçalada per l'alcalde Ramon Bofill, en la qual va exercir com a primer tinent d'alcalde i peça clau en la gestió i modernització urbana de la ciutat. La seva activitat política es va estendre així mateix a l'àmbit provincial, on va arribar a ocupar la vicepresidència de la Diputació de Castelló. Descansa en pau Pepe Palacios, que ha deixat el socialisme i a la ciutat de Vinaròs consternat des de que es va conèixer la notícia en les acaballes de la setmana passada. El mes de agost encara la seva recta final en esta setmana. Un autèntic relleu festiu a les nostres comarques, mentre alguns municipis tanquen cicle la festa gran esclat de ble a gran part del nostre territori. I a Benicarló, la ciutat viu immersa en el seu gran esdeveniment de l'any, les seves festes patronals en honor a Sant Bartomeu, la Mare de Déu de la Mar i el Sant Senen, i Abdó, una setmana gran encapçalada per la reina Clàudia Verge i la Dulcinea Judit Miquel, a més de 200 activitats, bous a la mar, penyes i grans concerts fins al 30 d'agost. De les festes ens parlava la regidora de l'àrea, Maite Pellicera.
3: Com no, jo convido a tots i a totes a que vingueu a Benicarló, vingueu a disfrutar de les festes. Tenim moltíssima oferta, tenim molts escenaris per a que poguésseu compartir en la família, en els amics, en qui vosaltres vulgueu. Jo crec que no trobareu un moment en el que no hi hagi res, no vos avorrireu en cap moment. A més, la gent de Benicarló és molt amable, és molt simpàtica, vos acolliran en els braços oberts. I no res, també tenim pàrquings habilitats, sí, per a que poguésseu aparcar. Tenim la playa, que és preciosa, i no res, jo vos convido a que vinguésseu, a que disfrutésseu en tots nosaltres, que segur que no vos arrepentireu i que vos ho passareu genial.
2: I ja sabeu que Alcalà de Xivert, la plaça de l'Església, va acollir la proclamació de les seues 15 festeres, donant el tret d'eixida a les celebracions en honor a Sant Joan Baptista i al Sagrat Cor de Jesús, que s'allargaran fins al 31 d'agost. A Torreblanca continuen immersos en les seues festes patronals, marcades igualment per una commemoració històrica molt destacada, el 450 aniversari de la concessió de la Carta Paula, amb actes fins a l'1 de setembre. I també la Jana, en el poble, està en ple desenvolupament dels seus 10 dies de festes patronals fins al 29 d'agost, amb una programació repleta d'actes taurins, nits de germanor i el protagonisme de la seva dama infantil, Nàdia Garrido, juntament amb l'acord d'honor. I a Sant Mateu, el municipi afronta aquests 10 dies consecutius de celebració fins al 30 d'agost, combinant els tradicionals balls plans, els bous i una forta afluència turística amb una ocupació del 100%. Anna Besalduc, alcaldessa.
5: Sobretot pues, d'aixes tradicions tan boniques que tenim, pues, els nostres baiplars, que ne fem tres, el nostre dia de les carrosses, que és el divendres 21, comencem en el prego de les carrosses, que, bueno, la veritat és que les colles de Sant Mateu tenen un enginy especial, no?, i se curren moltíssim les seues carrosses i les seues disfresses. Que vivim les festes el millor que puguem, que ens oblidem dels problemes, són dies per a retrobar-nos en la gent. Sé que tots els pobles de la nostra comarca estan quasi tots en festes. Desitjar-los a tots els que estiguen en festes també, que ho passen molt bé, a veure si tenim algun ratet per a poder fer alguna visita d'un poble a l'altre, però que disfruten i si en algo no estem acertats, pues que ens sàpiguen disculpar.
6: Hora 14, Maestrat.
2: I David Guardiola exigís a la Diputació de Castelló un model d'energies renovables respectuós amb el territori. I és que des de Compromís diuen que la transició energètica és imprescindible, però no pot convertir-se en una excusa per sacrificar els pobles de Castelló.
7: La barra lliure per les megaplantes fotovoltaiques que han implementat PP i Vox esta legislatura suposen una amenaça real i està sent-ho als nostres municipis i al nostre interior, i per això des de Compromís li reclamem al Consell un nou model energètic que aposte per la descarbonització però que no doni l'esquena als nostres municipis. Un model on les renovables servisquen per enfortir l'economia local dels municipis, per reduir la despesa pública, però també per generar activitat econòmica local sense destruir el territori.
2: I ja que parlem de la Diputació, sàpiguen que des de la Corporació Provincial se reafirma el compromís amb la qualitat de vida de les persones majors i s'activa una línia d'ajudes per a excursions socioculturals. Les persones majors són una prioritat per a l'equip de govern, comenten des de Castelló, i en concret, com ha destacat la diputada de Benestar Social, Marisa Torla. I una notícia d'agricultura, perquè des de l'Unió alerten de l'elevat cost de produir aliments a l'estiu en carburants un 90% i fertilitzants un 82% més cars que el 2020. Carles Peris.
8: I en línies generals, els inputs agraris destinats al procés de la producció, segons les dades del Ministeri d'Agricultura, suposa un increment de prop del 30%.
2: En quant a les farmàcies de guàrdia, en el dia d'avui en Vinaròs, farmàcia Quimera, en la plaça parroquial 11, i en Benicarló, Pablo Sastre, en avinguda Catalunya 31.

0: Bueno, qué bien. El verano está acabando de maravilla. Seguimos.
1: Hoy por hoy.
2: Del 22 al 30 d'agost, a Benicarló estem de festa.
3: Tornen les festes patronals amb activitats per a tots els públics.
2: Orquestres, penyes, concerts, activitats infantils, bous.
3: I a més, sopar de pa i porta, ballada popular, panellets de meló de moro.
2: Un any més, festa i tradició es donen la mà.
3: Vine a Benicarló en festes.
2: Ajuntament de Benicarló.
4: Carrefour Vinaròs te informa que permanecerá abierto todos los domingos y festivos hasta el 13 de septiembre.
5: Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
6: Aquest agost, el cor del Baix Maestrat batega més fort que mai. Arriben les festes patronals de Sant Mateu. Gaudeix de la màgia i el color de la gran desfilada de carrosses del pregó. Emociona't amb la tradició del nostre emblemàtic Vall Pla a la plaça Major. Sent la passió dels bous al carrer i viu nits inolvidables amb les millors orquestres. Actuacions en directe i discomòbils. Tradició, història, pólvora i diversió per a totes les edats. Del 21 al 30 d'agost, no deixes que t'ho conten. Vine i viu les festes amb nosaltres. Festes patronals de Sant Mateu. T'esperem. Organitza l'Ajuntament de Sant Mateu.
7: El Betia y Caser.
8: Caser y el Betia.
7: Esta unión refuerza nuestro compromiso con las personas, adaptándonos y mejorando nuestras soluciones aseguradoras.
8: Porque juntos mejoramos para ti.
9: Este estiu, la gran festa Tenom. La orquestra La Misión, l'espectacle més gran d'Espanya, a les festes patronals d'Alcalà de Xivert. Dimecres 26 d'agost, a les 11:30 de la nit, a l'aparcament de l'Espai 2 i d'Alcalà. Venda d'entrades a godetickets.com i a l'Ajuntament i oficines municipals. El 26 d'agost tens una missió. Viure la nit més espectacular de les festes d'Alcalà. T'esperem. Ajuntament d'Alcalà de Xivert, Alcossebre.
10: Hay un rayo de luz que entró por mi ventana.
11: Vuelve el buen tiempo. Disfruta del aire libre con Toldos Rayba. Confeccionamos a medida todo lo necesario para protegerte del sol. Toldos, stores y pérgolas de todo tipo y mucho más. Con las mejores marcas del mercado.
10: De corazones rotos, mi pe...
11: Consúltanos y resolveremos tu problema. Toldos Rayba. Estamos en el Polígono Industrial de Benicarló, en el teléfono 964-460798. Toldos Rayba, somos profesionales. Más de 30 años nos avalan.

0: por hoy.
1: Este verano la emoción tiene nombre. Del 23 de agosto al 1 de septiembre, Torreblanca vive sus fiestas patronales 2026. Un año muy especial en el que celebramos el 450 aniversario de nuestra Carta Pobla. Tradición, música, cultura y mucha fiesta. Ven a sentir Torreblanca. Es un mensaje del Ayuntamiento de Torreblanca.
2: Més serveis, més conciliació i més assistència social. La Diputació de Castelló disposa d'un ampli ventall de serveis i ajudes socials per a fer la teua vida més còmoda i senzilla. Informa-te'n als nostres centres o al teu ajuntament. Construïm benestar social. Diputació de Castelló. www.dipcas.es.
3: Hoy el viento sopla más de lo normal.
4: Les festes patronals de Benicarló arriben carregades de música i grans directes per a tots els gustos.
5: Disfruta dels concerts de Duncan Du i Los Rebeldes.
4: Vibra amb l'espectacle de l'orquestra La Misión.
5: Canta i balla amb Pepet i Marieta i Fulles Seques.
4: I reviu els grans èxits de la música dels anys 90 i 2000. Del 22 al 30 d'agost, vine a Benicarló en festes.
5: Ajuntament de Benicarló.

0: Molt bon dia a tots i a totes. Benvinguts a l'Oi por Oi del dia d'avui 25 d'agost del 2026. Avui tenim la presència de la coordinadora de Penyes, de la presidenta Sandra Baena i un dels membres i membre de la penya L'Arjub, Mario Jaro. A banda, tenim l'entrevista amb el representant del sector crític, Juanan Llorac, i del Masclet, Joaquín Ballarri.
1: Vinaro celebra una nova edició del Summer Closing el dijous 27 d'agost. Una proposta festiva per acomiadar l'estiu amb sopar de germanor i gran nit d'orquestra. A les 21 hores, benvinguda i entrada de les reines, dames i cavallers de les festes. I a partir de les 23 hores, música en directe amb l'orquestra Atalaya. Tickets a la venda en la Turistinfo fins a fi d'existències. Summer Closing Vinaròs, dijous 27 d'agost.
2: Del 22 al 30 d'agost a Benicarló estem de festa.
3: Tornen les festes patronals amb activitats per a tots els públics.
2: Orquestres, penyes, concerts, activitats infantils, bous.
3: I a més, sopar de pa i porta, ballada popular, fanalets de meló de moro.
2: Un any més, festa i tradició es donen la mà.
3: Vine a Benicarló en festes.
2: Ajuntament de Benicarló.
0: Hola, molt bon dia a tots i a totes i benvinguts a una secció més a l'Oi por Oi del dia d'avui. Avui estic en Sandra Baena, presidenta de la coordinadora de Penyes, i en Mario Jaro, membre de la coordinadora. Primer que res, moltíssimes gràcies per vindre.
4: Moltíssimes gràcies a tu per invitar-nos.
5: A vosaltres per invitar-nos.
0: I bueno, jo vos, la primera pregunta igual és una mica complicada. Què representen la coordinadora de Penyes a Benicarló?
4: Wow.
5: Comença tu, Sandra, que porta més
4: experiència. Comença. La veritat que no sé, sempre diem lo mateix, no? Però no se valora suficient lo que represente, i jo crec que és una part super super important. La joventut al poble és al final el futur, no és una altra, i pareix que no, però fem moltíssims actes, ajudem moltíssim en tot el que podem, col·laborem amb moltíssimes associacions i al final manegem el que és l'oci, no? Però també inculquem una miqueta a la joventut això, a vindre a posar a treballar, a veure el que és una miqueta, el que costa, no? Muntar-ho, perquè sí. Arribar de festa està molt bé, però tot el que hi ha darrere.
0: Total.
4: I la veritat que és una part molt, molt, molt important que a vegades no se veu des de fora.
5: Bueno, jo sí, l'hauria de definir com a aspecte tècnic és qui coordina al final totes les penyes de Benicarló. Però si mos adentrem una miqueta més quan ja estàs ahí, que realment és quan se veu moltes vegades el treball que hi ha, no? pues és el coordinar les pròpies associacions perquè tot funcione bé i tot surtiga bé, però després també és qui promou la germanor entre totes les penyes, intenta que, pues bueno, que totes les penyes estiguessin bé, que la setmana de festes ho tingués tot preparat. I ja no només siga la setmana de festes, sinó durant tot l'any totes les activitats que se fan perquè el poble pues estigui actiu i després pues això, que la gent jove, que al final som el futur, pues se puguin adentrar dins una festa, que al final hi ha que oblidar-se sempre, jo sempre ho dic, de la part de la festa. O sigui, hi ha la festa, però també hi ha un treball on tu passes bé i tot ho fas al final pel poble.
4: Al final la festa és la conseqüència, però tot el que hi ha darrere. Sí. Ara portem 3 o 4 mesos que anem locos ja.
0: Normal.
4: I és com, la setmana de festes és lo de menos, si és que al final ja està tot fet.
5: És com la setmana de festes, diguéssim, és la recompensa,
0: sí,
5: no? De tot el treball de l'any, i al final tots ho fem pel disfrut dels socis. I, pues bueno, això, així no és com ho definiria jo.
0: I com se coordinen aquestes 9 penyes de Benicarló?
4: A vegades que este, però la veritat no ho fem tan mal.
5: A veure, al final la coordinadora som un grup de gent, no? Que al final formem part 2 de cada penya. I la presidenta o president, en este cas Sandra presidenta, pues és exenta de qualsevol penya, vull dir, no fa falta que sigui integrant de cap penya. Bueno, sí, però no és membre vinguda de cap penya.
4: D'alguna manera, no, o sea, tinc que ser una mica indiferent,
5: molt
4: perquè
5: bé,
4: no tinc
5: no
4: que...
5: Posiciona.
4: Claro, no me posiciono com a
5: sí.
4: penya.
5: Entonces, al final, pues és això, no? La teua penya confia en aquestes dues persones perquè pues,
4: gestionar...
5: Puc prendre unes decisions en les reunions i al final, pues, pues això, la penya ho elegís i també pues, sol ser gent que pues, té ganes de viure aquesta experiència. No? Al final és una experiència més. I aprens bastant, la veritat, és molt, molt guai. Sí.
0: Què seria de les festes patronals de Benicarló sense aquest moviment penyer?
4: Buah, ho hem parlat alguna vegada. Sí. Ho hem parlat, ho hem plantejat. Jo crec que gran part de la festa en general moriria així de clar, perquè pareix que no, però fem actes fora del recinte, ja no és només la festa de nit al recinte ni molt menys, però cada penya se maneja per donar lo millor, hi ha mil actes de degustació de pinya, cadufet, ara per exemple en Boric i Arjub que s'han ficat a fer el catxull, que és un moviment increïble, la veritat, fem molt pel poble, vull dir, de, si no estiguera aquesta part, no ho sé, jo crec que se moriria gran part de la festa i de l'oci del passar-ho bé.
5: Jo també, o sigui, en part ho veig aixina perquè al final les festes patronals de Benicarló, pues bueno, tenim la comissió de festes que ja que dir que si no fora per ells les festes patronals com a tal no funcionarien, però les penyes són una part també molt important, saps, de les festes patronals del poble, és a dir, nosaltres al final el que fem és donar vida a primer la vida nocturna de les festes patronals, al final perquè obrim un recinto que ens costa prou diners de mantindre i fer totes les activitats i prou esforç, perquè no és només aquesta setmana, és el previ muntatge i el previ treball que fas durant l'any perquè tu la setmana aquesta pugues ficar la teua carpa, la teua caseta, i al final jo penso que sense les penyes pues bueno, sí que és veritat que se podrien trobar alternatives a tres festes nocturnes, però no hi ha cap alternativa que puga suplantar les penyes, me refereixo de, en cas de que no estiguem, perquè és que hi ha molta força de les penyes i al final tota la gent jove que se promou a través de les penyes és que és algo que és que no ho pot menjar ningú. O sea, és que és una força que tu veus i jo, per exemple, quan estic a la crida, o sea, jo veig des del de l'Ajuntament, jo penso, és que sense tota aquesta gent qui estaria ahí? I al final jo crec que ja no sols tenim gent jove perquè la gent jove se vol fer una penya, és per el convoi que fas, per com acollisses a la gent, perquè al final totes les penyes en general, pues cada una és d'un tipus, no? Però això és el que fa que...
4: És que sempre, gent... sempre ho diem, que és que damunt hi ha molt, molt, de veritat, no és fingit, hi ha un rotllo superguai entre les penyes, si hi ha problemes se solucionen al moment, se pot parlar, molta comunicació, entonces quan hi ha ganes, il·lusió i se fan les coses de cor, és que
5: surten
4: a soles. Entonces sempre ho parlem, dic, molta gent mos diu, fa, quina enveja com vos porteu, dic, la veritat que sí, jo tinc que dir que mos portem super,
5: està
4: super
5: guai. A veure, sempre tens, pues,
4: sí,
5: els teus més o menys en alguns, però al final és de lo que tracta, saps? També vull dir, això és natural, és, vull dir, és normal que mos passe, però
0: I de quina manera, bueno, ha vingut la regidora de festes, ha contat que són més de 200 actes en guany a Benicarló. De quina manera vos organitzeu en l'Ajuntament per a gestionar tot lo de penyes, festes i demés?
5: Això t'ho pots explicar més.
4: Tu també, pues, clar, ho pots. Claro, la veritat que aquesta coordinació que tenim que tindre, pues, en comissió, en Ajuntament, és molt, molt important també lo que diem, perquè quan comencem a manejar una miqueta els actes, pues lo que fem nosaltres és informar, sentar-nos, fer reunions en ells, veure com podem quadrar de la millor manera els actes, la ubicació, horaris, per a que òbviament quede un llibret, no? Un programa bastant complet en lo que considera això, pues esos 200 actes o lo que siga. Per tant, nosaltres mos coordinem d'aquesta manera. Que hi ha alguna coseta de, pues mira, justament coincidís en això, sempre mos sentem, parlem per a que no mos xafessin els uns als altres,
0: sí.
4: I d'aquesta manera ho fem quadrar, i la veritat que sempre ho hem fet superbé i al final queda un programa super, super complet, molt guai.
0: I, bueno, la gent quan veu, bueno, pues veu a vosaltres ahí en la coordinadora i tal, pensa, com arribeu a ser de la coordinadora?
5: Jo, per exemple, que soc una miqueta més jove...
4: Per obligació.
5: Pues, no, però he de dir que jo, per exemple, sí que mon pare ha sigut penyero tota la vida, entonces jo sempre m'ha portat a veure pues la crida, m'ha portat hasta la porta del recinte, i pues jo crec que això també surt de la persona, no? Al final, tu veus si t'agrada o no ese món, i al final a mi, per exemple, sempre m'he captava atenció. Però clar, no saps com entrar, no? Al final jo crec que és més la gent, no? Pues te diuen, podries entrar? Podries Saps, jo per començar la penya me van dir, podries fer-te la directiva, i una vegada entres ja pots formar part de la coordinadora dins de la directiva de la teua penya. I mira, jo també va ser així, me van dir, pues podries entrar l'any següent, o vine aquí a muntar, o vine allà. I entonces, pues bueno, pues veus el convoy, veus el bon rotllo i dius, pues mira, m'agradaria. Saps? Però al final tens que tindre aquesta motivació i tindre clar que al final no és esta per esta. Vull dir, hi ha un treball, però els que estem ens lo passem bé treballant, perquè és el que ens agrada. Al final, és satisfacció, jo sempre ho dic, a mi és que és satisfacció. Jo sempre que estar en algun lloc, estar organitzant alguna cosa i veus que va bé, al final dius, bueno, ha costat, mos han marejat, hem subat, però que bé, que
4: i al final està la part que explica Mario molt bé, perquè Mario és un sí, super treballador, tot com són, i la implicació, les ganes i tot és òbviament el que entra gent. Moltes vegades diem, hi ha gent que sense voler entre, perquè al final ni a tequeñaur algú, no? Fent aquesta gestió, informant i demés, i a vegades, pues, que per lo que siga en aquesta comissió, pues, costa lo millor, no hi ha gent que se vol implicar, perquè és normal, és una responsabilitat, però quan acaben entrar una mica per obligació, anem a dir-lo, després fan, uau, o sea, no haguera entrat mai, i que guai, però per això, perquè, òbviament, hi ha coses, moments durs i demás de cap i demés, però mos ho passem tan bé treballant conjuntament que tot lo demés compense, encara que a vegades a lo millor m'arrepentixo després de festes de dia això, però compense.
5: De cara cap a fora, saps, pues tindre dos visions, pues tindre la visió de se treballa molt, saps, o pues tindre la visió de se treballa molt però m'agrada, no se treballa, saps, perquè al final jo per mi no es treballa molt, vull dir, claro que fem molta faena i tot, però no consigo un treball pesat, perquè al final, pues bueno, sí, a mi estàs agotat perquè és recent, però després quan ja passen festes dius, bueno, pues no ha sigut pa tant, m'ho he passat molt bé, he treballat i han sortit les coses bé. Entonces, claro, hi ha com aquests dos tipus de visions, després, pues claro, hi ha gent que a mi jo també li fa més, no sé com dir-ho, més temor, saps?
4: Més comer respecte de dia, que és molta responsabilitat.
5: Claro, prefereixo sortir totes les nits. Home, pues sortir totes les nits, saps? Al final cada penya pues, té els seus actes també i pues, bueno, al final la coordinadora pues, durant la setmana de festa, ja que dic que la faena que tenim sobretot és de nit, que hi ha prou faeneta, i evidentment tota la faena prèvia que tens a la setmana.
4: Al final se resumís en tant a comissions de cada penya com a coordinadora és tindre un bon equip, ja està.
5: Correcte.
4: A partir d'ahí tot surt a soles i la veritat que se treballa a gust i
5: és veritat, és important.
0: Enguany hi ha una novetat, i és que els que són del 2010, els que no són, els que són més menuts d'agost cap al final, poden entrar a penyes. Com s'ha gestionat això? Quina ha sigut la idea de que vinguen?
4: Això va sorgir per una reunió que vam tindre, ja dic, al final abans de festes ens reunim moltes vegades tant pues, en autoritats, en guàrdia civil, policia, concejals, gent que al final el que volem és anar tots a una, que és l'important. I en aquesta reunió va sorgir la idea i la veritat, jo tinc aquesta sensibilitat perquè soc de desembre i m'ha passat moltes vegades. No, però al final preguntant i fent tot de manera correcta, òbviament, perquè volem fer-lo tot bé, mos van dir que efectivament se pot portar a fi, o sigui que vam dir per què no fer-lo. Al final, mira, mos facilita a nosaltres per una part, perquè al final és poder entrar a tot el món. On estaran millor els joves que no un recinte tancat, en vigilància, de festa, els seus amics que entren, jo no puc entrar, ara què faig, on vaig, que tampoc tinc una altra alternativa. Per tant, vam dir, volem donar aquesta oportunitat de que hi hagués persones també. I ja m'han arribat de gent que m'han dit que bé, ma filla està supercontenta, sí, sí,
5: això...
4: i que és que és veritat, perquè si no, què fas? No tens una altra opció, doncs
5: posa l'amunt, que és un lloc segur. Això a mi no sempre m'agrada dir-ho, perquè a vegades ho pinta com que les penyes, però és que, perquè no ho podem dir, però el que mos arribem a gastar en seguretat allí perquè tot sortiga bé, tot estiga legal, si hi ha algun problema se puga solucionar l'antes possible, és que vull dir,
4: exacte.
5: És un lloc segur, saps? Jo sempre m'agrada donar tranquil·litat, que a vegades pareix que d'això, però és un lloc molt segur.
4: I va ser part d'aquesta conversació, va ser en policia o guàrdia civil que la veritat van llançar la idea i òbviament vam dir, pues mira, pues nosaltres volem fer-lo tot superbé, i vam dir, és que és veritat, on estarà millor la gent que aquest recinte, en aquesta seguretat sabem nosaltres el que nosaltres no escatimem en seguretat, això ho tenim clar, volem que sigui el més segur possible, per tant mos va aparèixer superbona idea, ho vam tirar davant i
5: de fet, nice. O sea, problemes pueden llevar a todos los puestos,
4: sí,
5: pero
4: sí,
5: lo importante es tener una buena seguridad para gestionar el problema.
0: Sí, sí. I altra cosa que també m'han traslladat els joves ha sigut el canvi d'hora de tanque més tard en guany de les festes respecte a anys passat. Com ha sortit amb aquesta idea?
4: Pues igual. Pues igual, no. bàsquet també, pues, òbviament, ja dic, tot el que nosaltres demanem, tot el que òbviament necessites que hi ha, no, el que siga, això surt tot davant de, o sea, sobre la taula en aquestes reunions, en la gent que té aquest poder de decisió. I nosaltres ho traslladem en tota la bona intenció de millorar sempre, de que les penyes estiguen millor, i ho vam considerar d'aquesta manera perquè al final, d'alguna manera, quan nosaltres obrim el recinte, òbviament no se plena al moment, tarda una miqueta, entonces, per a que les penyes recuperen tota aquesta inversió que fan, que no és poca, i cada vegada costa més perquè tot està més car, vam tindre la idea de anem a veure si podem apretar una miqueta més i allargar, i vulguis o no, aquest marge de mitja hora o el que siga canvia molt la història, les penyes ajuden molt, tenen un retorn bastant important, ho vam ficar sobre taula, vam acordar en policia i en guàrdia civil, que òbviament són els que han de decidir perquè tenen més coses que fer, pues, bous a la mar i demés. I entonces vam arribar a la conclusió de que això, de que aquestes nits que vam establir a les 6 i mitja va ser perquè ells podien, òbviament, cobrir aquest servei. Entonces, així no va ser. Bueno, estem contents, la veritat. Molt agraït.
5: Sí, un rat més de festa que no vam anar. I les caixes així no se plenen, també.
6: Ai, sí. Molt bé. I quina diríeu que és la principal diferència entre viure les festes des de fora i des de dins de la coordinadora?
5: Buf, molta diferència. O sea, és que dins la coordinadora és que... la coordinadora i la penya, al final, és, no sé, la gent que t'emportes, la visió que tens de lo que és les festes, saps? Jo crec que al final, si estàs fora de la pròpia associació o només eres soci i no vas a lo millor als actes, i això sí que a mi ho veus més com una festa, però clar, nosaltres els que estem dins al final ho veus com una família, saps? Vull dir, al final estàs en gent que compartixes prou anys i que al final feu moltes coses junts i compartixes moltes alegries, i al final és que és això, és la visió, o sigui, és algo que tampoc puc explicar-te, saps? Vull dir, és que per entendre com me sento jo d'estar ahí, ho tens que viure.
4: Hi ha gent que dirà que és exagerat, és així,
5: és així, no, és que al final per tu saber el que estàs sentint i vivint, ho tens que viure.
4: Jo porto 7 anys a la coordinadora i sí.
5: Ja no tants.
4: I en responsabilitats més grans, menys, però bueno, sí. I al final, jo de veritat que a dia d'avui tinc una família, no anem a sopar qualsevol dia, ens juntem, tenim una moltíssima confiança. Què és la diferència? La diferència és, òbviament, que saps, te dones compte de tot el treball que hi ha fora, que també ha passat moltes vegades, hem entrat i hem dit, uau, no se veia tot això, saps? Vull dir, clar, és que per arribar a este punt has tingut que passar per 40 punts antes, previs. Aleshores, és veure aquesta part, però a més és el que diem. Jo, bueno, tinc unes amistats increïbles que a dia d'avui veig més en ells que amb els pares directament, que és així. Aleshores, que... I veus unes altres visions, no?, de com la gent gestiona tot, com vas aprenent dia a dia de tot, d'actituds a nivell personal, a nivell de gestió de tot, i te canvia totalment la visió. I aleshores guanyes ahí un respecte per a... Ja veig a comissió, veig a qualsevol entitat que gestione coses i dic, ojo, que aquí darrere hi ha molta feina. Te canvia la visió.
6: I, bueno, no sé si alguna vega... vos han traslladat problemes los veïns de és que feu molt de soroll, molt... Com gestioneu aquestes queixes?
4: Això va passar.
5: Passa.
4: I mira que... és un lloc que la veritat està bastant apartat de lo que és la... Sí que hi ha alguns edificis, però no molt. I ha passat. Aleshores, per part de Ajuntament, se va gestionar de manera que mos van delimitar els decibelis com a tal, per a que no ressone tant i arribi d'una manera tan forta al poble. I he de dir, això és ja traslladat també des de l'Ajuntament i des de qui ho va gestionar, que l'any passat no van haver queixes, la gent estava molt contenta per com se va regular, diguéssim, els decibelis i demés, i per tant este any tornarem a fer el mateix, està delimitat, hi ha un control per a que no se sobrepasse, i que òbviament és una setmana d'any i que, bueno, pues al final si se sent una miqueta no passa res, no? Però que la gent, per lo menos, que no vulga estar en esa festa, pues pugui descansar, i això se té en compte, i l'any passat se va gestionar bé i este any se farà totalment igual.
5: I al final és que seguim un procediment per obrir el recinte molt estricte, doncs al final pues te registres a unes limitacions i si no, pues obrim el recinte. Vull dir, al final nosaltres nos regim a la llei que hi ha i ja està.
6: I de quina manera, però bueno, quants anys porta la coordinadora o les penyes com a tal a Benicarló?
5: Uf,
4: hi ha penya que porta més anys que coordinadora. La coordinadora com a tal sí que porta 35 anys, 36, però hi ha, per exemple, Tagalot sí que porta més que la coordinadora, va existir antes que la coordinadora, i la veritat són molts anys i ha passat molta gent, hem après de molta gent i això, però al final també han hagut moltes penyes que han hagut desapareixent, això és algo pues, dins de lo normal, perquè és normal. Però bueno, jo només desitjo que per lo menos les que estem ara, que ademés no, estima tot el preu igual, és com per favor que aguanten i que no, però bueno, sempre pot passar.
6: De quina manera gestioneu o programeu les festes per a que continuï sent un atractiu per als joves?
5: Pues jo crec que és innovar, al final, saps? Vull dir, tu vas veient els resultats d'un acte. Per exemple, pues, tant els actes de dia, pues, al final pues, l'afluència de gent que tens, si un any no ha hagut molta afluència o no ha tingut molt d'èxit, pues, intentes buscar una alternativa, perquè sempre intentes buscar una alternativa. Vull dir, no lleves un acte i deixo de fer coses, no? Jo crec que en general totes les penyes sempre busques una alternativa per millorar. No sé, cada penya, pues, els seus actes. I durant la nit pues, lo mateix, al final pues, a mi tens un tipus de música o un tipus d'acte nocturn i al final pues, veus com tens la carpa. Si un dia la tens buida, pues, a mi significa que tens que intentar buscar, no sé, analitzes també pues, sí, lo que fem les altres. Al final lo que fa una penya i lo que fa una altra, saps? També per veure què és lo que ha pogut fallar. Al final se fan unes reunions i ahir, pues, bueno, jo crec que cada penya, s'han d'anar també a la seva penya, fas una reunió després de festes i analitzes com ha anat tot i...
4: Exacte.
5: I traus les conclusions.
4: I sentir molt, pareix que no, però el sentir d'opinions externes, que a mi hi ha coses que no veus tu des de dins, i a lo millor jo vaig a Mario i li dic, Mario, estàs, pues, esta part de, jo què sé, d'este acte tal, jo era enfocat així, no. I és molt important perquè a lo millor tu des de dins en tot el mejunge que portes al cap no ho estàs veient i, pues mira, sí, ho tindrem en compte, és molt, molt important, jo ho tinc superclar que a dia d'avui és, per favor, dieu-me tot, perquè hi ha coses que a mi jo no veig o lo que siga. I també el que ha dit Mario, que és molt important, cada penya té la seva essència i això és superimportant mantindre de per què destaca cada penya, no? De tindre el teu renom, de jo vaig aquí pues perquè, uau, és que la música d'aquí lo que siga, és que la decoració d'allí, entonces,
5: al final,
4: destacar per X coses.
5: Veus cada penya per lo seu, pues, jo que sé, per exemple pots anar a una carpa, per exemple els alacrans, pues sempre tenen la decoració, saps? Vull dir, és una carpa que tu entres i és molt atractiva de veure-la. Al final pues hi ha carpes, com per exemple en Bolí, que a mi destaca més per la música que posen, després pues, jo que sé, la penya d'Arxú pues, té una infraestructura major, ara tens un tipus de música, si té el d'una altra,
4: claro,
5: i així anar pues, totes les penyes. Entonces, al final pues, això jo crec que és l'essència de cada una i el que al final pues, deixa un llegat i marca.
4: Sí, i és el que la persona també com a soci o socia decidís fer-se, per què decidís fer-se d'esta penya i de l'altra? Claro. Exactament per això, per l'essència que hi ha, per el rotllo que transmitís, cada persona millor és una manera de ser tal i és important mantenir aquesta essència.
5: Sí.
6: Pues jo, per la meva part, no sé si hi ha algo que volíeu destacar de la coordinadora, de penyes d'enguany, o si ja voleu convidar a la gent de la comarca pues, a que vinga a les festes.
4: Comença. Sí, al final, una miqueta lo típic de sempre, no? De recalcar que al final és important, has començat dient, no? Perquè és important, o què passaria si no existiera coordinadora o penyes o tot en general. És el que dic, al final és una part molt, molt, molt important que no se li dona sempre valor i és una pena, però és veritat que recolzament, necessitem molt de recolzament a nivell ja també de que la gent vinga, participe, de que nosaltres ho donarem tot, com ho hem dit, a muerte, perquè mos encante, però al final esa il·lusió i ganes a vegades t'acaben cremant si veus que les coses a lo millor no se gestionen de la millor manera i és important, però bueno, convidem absolutament tot el món a vindre a viure la veritat que nosaltres encantats de conèixer, i tots els anys sempre coneixem a moltíssima gent que ve de fora i diem, uau, que maravilla, o sigui, una passada i sinó que això, nosaltres estarem encantats d'estar allí, d'ajudar tot el que poguéssim i que la gent ho gaudisca sobretot, que és l'important.
5: Pues jo, igual que Sandra, el mateix, convidem a tots a vindre al recinte, que al final hi ha nou carpes, nou tipus de música, diferents activitats, i també, pues, bueno, ja que remarcar, me permetis, Sandra, a la plaça Constitució, dos penyes també fan una carpa, al final fan un acte molt gastronòmic, vale? En música també, que bueno, podeu trobar la programació en xarxes socials, i no res, destacar que bueno, que animem també que la gent s'anima a vindre a treballar, que cada vegada costi més. trobar gent que vulga pues també ajudar i tot, i hi ha molta feina i pues bueno, els convidem a treballar, a vindre, a disfrutar
4: a tot,
5: i, pues,
4: a tot. El 360 sí. Però sí, la veritat, molt bona iniciativa del Catxull, o sigui sí. Que enhorabona, enhorabona també per aquesta part.
6: Enguany és la segona edició, no?
4: Sí,
5: segona edició,
6: perfecte.
5: Sí.
6: Pues moltíssimes gràcies per contar-nos, pues bueno, tots lo, la coordinadora, les festes i bueno, que gaudiu molt.
4: Gràcies, allí t'esperem si vols. Gràcies a tu.
6: Perfecte.
3: Cada vegada són més els pacients que confien en els professionals de Clínica Dental Ebre Clínica Tortosa, Clínica Dental Montsià Amposta i Clínica Dental Azahara Vinaròs. Som les clíniques dentals amb millors valoracions a Google. Noelia, Alberto, Paula o Manu són alguns dels pacients que amb les seves ressenyes posen en valor la delicadesa en les neteges, la cura dels més petits, el tracte proper i la sinceritat amb els plans de tractament. Tu també pots formar part d'aquesta gran família. Tens una clínica ben a prop teu. Clínica Dental Ebre Clínica Tortosa, Clínica Dental Montsià Amposta i Clínica Dental Azahara Vinaròs.
7: Hoy el viento sopla más de lo normal.
2: Les festes patronals de Benicarló arriben carregades de música i grans directes per a tots els gustos.
3: Disfruta dels concerts de Duncan Du i Los Rebeldes.
2: Vibra amb l'espectacle de l'Orquestra La Misión.
3: Canta i balla amb Pepet i Marieta i Fulles Seques.
2: I reviu els grans èxits de la música dels anys 90 i 2000. Del 22 al 30 d'agost, vine a Benicarló en festes.
3: Ajuntament de Benicarló.
2: Del 22 del 30 d'agost, ser maestro.

0: La Ventana, con Iñaki de la Torre.
1: Aquest agost, el cor del Baix Maestrat batega més fort que mai. Arriben les festes patronals de Sant Mateu. Gaudeix de la màgia i el color de la gran desfilada de carrosses del pregó. Emociona't amb la tradició del nostre emblemàtic Vall Pla a la plaça Major. Sent la passió dels bous al carrer i viu nits inolvidables amb les millors orquestres. Actuacions en directe i discomòbils. Tradició, història, pólvora i diversió per a totes les edats. Del 21 al 30 d'agost, no deixes que t'ho conten. Vine i viu les festes amb nosaltres. Festes patronals de Sant Mateu. T'esperem. Organitza l'Ajuntament de Sant Mateu.